0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
2: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Via Brea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Via Brea. Respira el cor del Montseny.
6: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100. Ràdio
7: Marina. Continuen les propostes, continuen els concerts i continua molta música al nostre voltant. I sobretot descobriments, com el de Lívia Dean, aquest 2016. Encara no la coneixes?

Molts la van considerar la reina del rock. La veritat és que fa 3 anys que ens va deixar i la seva presència, però sobretot la seva música, encara és aquí, molt i molt present.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Santa Coloma de Farners ja ha acabat les obres de la nova instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de la llar de jubilats, que servirà per posar en marxa la primera comunitat energètica del municipi. La iniciativa permetrà que 20 veïns comparteixin l'energia generada per la instal·lació durant els pròxims 4 anys. La instal·lació compta amb 56 plaques solars i es calcula que produirà prop de 32.000 kWh anuals, amb un estalvi de més de 15 tones de diòxid de carboni cada any. El projecte ha rebut una subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Girona. I l'Hospital Santa Caterina ha posat en marxa un nou protocol perquè els progenitors no s'hagin de separar dels seus nadons quan aquests hagin d'ingressar a la unitat de neonatologia. La mesura permet que la mare pugui estar al costat del nou nat fins i tot quan necessita una incubadora, sempre que la situació clínica ho faci possible. L'objectiu és afavorir el vincle afectiu, facilitar la lactància materna i reduir l'estrès que suposa un ingrés neonatal per a les famílies. I en clau general destaquem que Raül Moreno ha pres possessió aquest dilluns com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Durant l'acte al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha assegurat que el relleu és un canvi de conseller i no un canvi de polítiques i ha defensat la continuïtat de l'acció del govern. Aquest és el primer canvi en l'executiu d'Illa des de l'inici de la legislatura. Fins ara, Moreno ocupava la secretaria general del departament i es converteix en el primer home al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts ambient una mica més ennuvolat, tot i això la calor segueix persistint. Se situen valors entre els 32 a la costa i els 36 graus a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Reciclant els clàssics. I com sonen aquests clàssics reciclats? Su! Al costat del sopar. Una nova versió de tot un clàssic català amb el que comencem aquesta nova hora. Ràdio Marina. Sis els que passen ja de les 10.

0: De l'1 al 31 de juliol, Can és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
5: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
5: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
7: Ràdio Marina.
8: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.com.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

Mira, no és mala hora per una sessió d'entrenament, aquest Training Seasons, que va donar nom a aquest àlbum del 2024, en què s'allunyava una miqueta de la nostàlgia de l'anterior i entrava a recordar una mica la música psicodèlica dels 70, així és com ella ho anunciava. Training Seasons, Dua Lipa, a 22 minuts ja per les 11 d'aquest calorós dimarts 21 de juliol. Temperatures que s'enfilen, però ai, què diuen? Diuen, doncs diuen que demà baixen una mica, 2 graus, bé? Qualsevol cosa agrairem en qüestió de baixada de temperatures. Va, no ens queixarem, eh? Aquí estem amb tota la música del món i amb Rigoberta Bandini. Aviam què passa.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 persones a Lloret de Mar han rebut tractament aquest any a Projecte Home per problemes d'addiccions. En total, l'entitat ha atès 153 persones de les comarques de Girona durant el 2025, un 38% més que l'any passat. La cocaïna continua sent la principal causa d'inici dels tractaments, seguida de l'alcohol. Projecte Home també alerta que 4 de cada 10 persones ateses presenten, a més de l'addicció, un trastorn de salut mental. Durant aquest any, el servei també ha donat suport a 75 familiars de les persones en tractament. I Calella incorporarà a finals d'aquest mes un nou carrilet turístic 100% elèctric. El vehicle se sumarà als 2 que ja estan en servei amb l'objectiu de garantir una millor cobertura i mantenir la freqüència habitual de pas, especialment en cas d'avaries o incidències. El nou carrilet té capacitat per a 56 passatgers, és accessible per a persones amb mobilitat reduïda i manté la imatge dels 2 trens turístics actuals. L'Ajuntament ha destinat 360.000 euros a la compra del vehicle, una inversió finançada amb fons europeus Next Generation. I en clau general, destacem que la Comissió Europea ha proposat aquest dilluns suspendre fins al 2030 les sancions contra importadors de gas i petroli per incomplir les obligacions del reglament del metà de la Unió Europea que regula les emissions d'aquest gas. L'executiu comunitari justifica la decisió per la necessitat de garantir el subministrament de combustible pel conflicte a l'Orient Mitjà i les conseqüències del tancament de l'estret d'Hormuz. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts alguns núvols que aniran acompanyats d'ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 36 graus. Demà dimecres, les màximes baixen lleugerament entre 1 i 2 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I així és com donem entrada a aquesta nova hora després de les notícies de les 11 amb aquest xiulet que marca aquesta batucada i aquest diumenge sense drama de catarres. En clau de festa, en clau d'estiu, que bé que sona aquest nou treball de catarres. Diumenges sense drames.
1: Tots els dies que vindran.
0: La música i tu, els nostres protagonistes. Kid Laroi, Miley Cyrus, els propers. Se'ns posen tendres. En aquesta balada anomenada Without You.

0: de les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocent Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
3: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
4: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Capravo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capravo. Ràdio
3: Marina. Mar d'Estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat. No hables de
5: futuro, es una ilusión. L'avalen prop de 5 dècades, 6 àlbums en directe, 24 àlbums d'estudi i el proper 5 d'agost en ple estiu mediterrani. Serà al costat de la seva banda en el que segur serà un dels grans concerts de la temporada. Loquillo, un veterà, feo, fuerte i formal, que de ben segur tocarà temes emblemàtics com un dels seus himnes, Cadillac Solitario. El 6 d'agost, un immortal. Aquest és el nom del nou àlbum i de la nova etapa artística de Joan Dausà. És el cinquè de la seva carrera. Comptarà amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l'altura de les grans ocasions. I seràs testimoni d'un salt endavant a la carrera professional d'en Joan Dausà. Aquesta nova gira és una de les més esperades del panorama musical català. I després de gairebé 2 anys sense oferir concerts de gran format, no et pots perdre aquest directe immortal, el de Joan Dausà.
1: Mar d'Estiu.
5: L'Antoni José arriba al Festival Mar d'Estiu. L'artista cordobès ha triat aquest escenari per fer-nos gaudir d'una nit d'estiu amb les cançons del seu esperat nou àlbum. Sonaran temes com La Noche Perfecta, temes que han marcat una clara evolució cap a un pop-rock energètic, fresc i lluminós. L'Antoni José tornarà a demostrar per què és una de les veus més admirades i respectades de l'escena actual. Ho farà el proper 7 d'agost.
1: Mar d'Estiu.
5: Només 3 dies més tard, el 9 d'agost, el gran pioner i màxim exponent del rock a Espanya. Parlem de Miguel Ríos. Una trajectòria de més de 65 anys i milions d'àlbums venuts. Una veu que ha signat himnes generacionals com l'Himno en Alegria i l'històric Rock en Ríos, l'àlbum en directe més exitosa de la història de la música a Espanya. Tens l'oportunitat de veure tot un mite de la música que arriba al Festival Mar d'Estiu dins la seva nova gira El Último Vals. Miguel Ríos, en un format electroacústic on el rock i el country es troben, demostrant una vegada més per què continua sent la figura més genuïna i respectada de la nostra escena.
3: No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Certificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i a edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Tens els 60 euros del val escolar? A Borovalé el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Borovalé i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Borovalé, material escolar a preus baixos.
9: T'esperem a Borovalé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Borovalé.es.

Home, amb aquestes temperatures, el robatori d'un ventilador sí que pot crear conflictes. Buos Mont DJ, la més divertida rombeta d'aquest estiu, que compta a càrrec de Banda Neon. Només 10 minuts per arribar a les 12 en punt del migdia. La sèrie de les sèries i la banda sonora entre les bandes sonores a El Vive For You, tema dels Rembrandts.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut ha aprovat un nou model d'atenció genètica per al sistema sanitari públic de Catalunya. L'objectiu és garantir que tots els pacients tinguin el mateix accés a les proves i a l'assessorament genètic independentment del centre o del territori on siguin atesos. El nou model organitza l'assistència en tres nivells segons la complexitat dels casos i reforça la coordinació entre hospitals i centres especialitzats. També preveu l'ús de plataformes digitals compartides per gestionar les dades clíniques i genètiques de manera segura. Segons Salut, el sistema donarà resposta a malalties com el càncer, les malalties minoritàries o les cardiovasculars. I Arbúcies es dona el tret de sortir d'aquest dijous a la Festa Major d'enguany amb el pregó de festes joves i un acte inaugural que inclou exhibicions de dansa, patinatge artístic i funky. El programa s'allarga fins dimarts amb una cinquantena d'activitats per a tots els públics. Entre els plats forts hi ha els concerts dels Catarres, la Ludwig Band i l'Orquestra Montgrins, també amb cercavila gegantera, festa de l'escuma, correbars o activitats esportives i familiars. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta per l'alt risc d'incendi forestal durant tota aquesta setmana i adverteix que el perill serà especialment elevat demà dimecres. Les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i el vent previst a finals de setmana mantenen la situació de màxim risc. Per això continuen actives les restriccions als municipis amb el nivell més alt del Pla Alfa i els bombers mantenen també reforçat el dispositiu d'emergències. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor es mantindrà tota la setmana i els termòmetres tocaran en sostre aquest dijous. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix aquesta calor intensa, tot i la baixada de temperatura entre 1 i 2 graus, situant-se entre els 31 i els 34. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: recuperant i recordant el que era el debut d'aquesta gran cantant australiana anomenada Starley. D'aquest èxit en fa ja 10 anys, aquest remix era de Ryan Rybacki. Així sonava, es deia Call Me. El sou de l'estiu sona així a Ràdio Marina. I a nosaltres ens encanta des d'aquí compartir-ho, compartir-ho amb tu.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes.

0: Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen. Radio
1: Marina. La veiem radiant, espectacular, encetant aquest 2026 amb un gran concert a Mèxic. Una de les grans, grans actives del pop.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: La Masia Tordera.
0: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Hem de canviar els mobles.
4: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, que està a punt de donar el tret de sortida a la seva festa major. Serà demà dimecres, dia 22, amb el pregó. També s'ha programat un correfoc i la batucada com a actes principals. Paral·lelament, a Blanes també comença l'ensorrat. A Lloret de Mar també estan de festa major, ho estan fins al 26 de juliol. Avui dimarts hi ha un concert de country a 7:45 del vespre a la Roca d'en Maig i dijous dia 23 s'han programat inflables d'aigua, festa de l'escuma i una missa de vigília de Santa Cristina. Anem cap a Calella amb el Festival NEC, que continua aquest divendres i dissabte 24 i 25 de juliol. En ambdós casos es farà al Parc del Mau, el divendres amb Sau i Blaumut i el dissabte amb Los Toreros Muertos i la Cabra Mecànica. I també a Calella, aquest dissabte, Revetlla de Sant Jaume, a partir de 8:45 del vespre, sopar popular amb espectacle familiar, concurs de fanalets fets a mà i sardanes es farà al Passeig de Manuel Puigverd. A Tordera segueixen les nits d'estiu al Casal de Joves, avui dimarts, dia 21, monòleg de Miguel Espejo. I el que també continua a Santa Coloma de Farners és els dimecres a la Fresca. Es fa tots els dimecres del mes de juliol i també d'agost a la plaça Farners. Demà dimecres, dia 22, concert de Beth Rodergas. Acabem i ho fem a Arbúcies perquè a partir d'aquest dimecres, dia 22, comença la festa major que durarà fins al dia 28 amb moltes activitats programades per tots els públics.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Aquest és el nostre lema, però és que és veritat. Som al teu costat a les 24 hores. Ens encanta ser-hi. I ens encanta portar-te temes... Mira, tan especials, especials, com es diu aquest tema? De l'Itza.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
3: A l'agost obrim tots els dies.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: de ser de Coachella va ser l'escenari idoni perquè aquestes dues dones imponents arrasessin de manera sorpresiva, perquè ningú s'esperava aquesta col·laboració entre Sabrina Carpenter i Madonna. Dies previs a la presentació d'aquest Bring Your Love. I got something I want to talk about.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Un plaer, sí. Aquí al teu costat, el temps acaba, només queden 10 minuts, però, mare meva, els volem aprofitar ja al màxim. 7 meravelles, finals dels 80.

Un àlbum doble anomenat de 25 aniversari o 25 anys. No hi ha d'estopa, sinó de xampà. I aquesta col·laboració màgica entre la Mar i els Estopa, que ens han il·luminat unes quantes setmanes i que encara són així de bé. Poquito a poco. Nosaltres que hem arribat a poquito a poco al final del nostre temps. Demà tornem a caminar plegats des de les 9 del matí. Salutacions de Montserrat.

0: Descobreix marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Santa Coloma de Farners ja ha acabat les obres de la nova instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de la llar de jubilats, que servirà per posar en marxa la primera comunitat energètica del municipi. La iniciativa permetrà que 20 veïns comparteixin l'energia generada per la instal·lació durant els pròxims 4 anys. La instal·lació compta amb 56 plaques solars i es calcula que produirà prop de 32.000 kWh anuals, amb un estalvi de més de 15 tones de diòxid de carboni cada any. El projecte ha rebut una subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Girona. I l'Hospital Santa Caterina ha posat en marxa un nou protocol perquè els progenitors no s'hagin de separar dels seus nadons quan aquests hagin d'ingressar a la unitat de neonatologia. La mesura permet que la mare pugui estar al costat del nou nat fins i tot quan necessita una incubadora, sempre que la situació clínica ho faci possible. L'objectiu és afavorir el vincle afectiu, facilitar la lactància materna i reduir l'estrès que suposa un ingrés neonatal per a les famílies. I en clau general destaquem que Raül Moreno ha pres possessió aquest dilluns com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Durant l'acte al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha assegurat que el relleu és un canvi de conseller i no un canvi de polítiques i ha defensat la continuïtat de l'acció del govern. Aquest és el primer canvi en l'executiu d'Illa des de l'inici de la legislatura. Fins ara, Moreno ocupava la secretaria general del departament i es converteix en el primer home al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts ambient una mica més ennuvolat. Tot i això, la calor segueix persistint. Se situen valors entre els 32 a la costa i els 36 graus a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocent Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Ràdio Marina.
2: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
8: No hables de futuro, es una ilusión.
9: L'avalen prop de 5 dècades, 6 àlbums en directe, 24 àlbums d'estudi i el proper 5 d'agost en ple estiu mediterrani. Serà al costat de la seva banda en el que segur serà un dels grans concerts de la temporada. Loquillo, un veterà, Teo, fuerte i formal, que de ben segur tocarà temes emblemàtics com un dels seus himnes, Cadillac Solitario. El 6 d'agost, un immortal. Aquest és el nom del nou àlbum i de la nova etapa artística de Joan Dausà. És el cinquè de la seva carrera. Comptarà amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l'altura de les grans ocasions. I seràs testimoni d'un salt endavant a la carrera professional d'en Joan Dausà. Aquesta nova gira és una de les més esperades del panorama musical català. I després de gairebé 2 anys sense oferir concerts de gran format, no pots perdre aquest directe immortal, el de Joan Dausà.
5: Mar d'Estiu.
9: L'Antoni José arriba al Festival Mar d'Estiu. L'artista cordobès ha triat aquest escenari per fer-nos gaudir d'una nit d'estiu amb les cançons del seu esperat nou àlbum. Sonaran temes com La Noche Perfecta, temes que han marcat una clara evolució cap a un pop-rock energètic, fresc i lluminós. L'Antoni José tornarà a demostrar per què és una de les veus més admirades i respectades de l'escena actual. Ho farà el proper 7 d'agost.
5: Mar d'Estiu.
9: I només 3 dies més tard, el 9 d'agost, el gran pioner i màxim exponent del rock a Espanya. Parlem de Miguel Ríos. Una trajectòria de més de 65 anys i milions d'àlbums venuts. Una veu que ha signat himnes generacionals com l'Himno en Alegria i l'històric Rock en Ríos, l'àlbum en directe més exitosa de la història de la música a Espanya. Tens l'oportunitat de veure tot un mite de la música que arriba al Festival Mar d'Estiu dins la seva nova gira El Último Vals. Miguel Ríos, en un format electroacústic on el rock i el country es troben, demostrant una vegada més per què continua sent la figura més genuïna i respectada de la nostra escena.
2: No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 persones a Lloret de Mar han rebut tractament aquest any a Projecte Home per problemes d'addiccions. En total, l'entitat ha atès 153 persones a les comarques de Girona durant el 2025, un 38% més que l'any passat. La cocaïna continua sent la principal causa d'inici dels tractaments, seguida de l'alcohol. Projecte Home també alerta que 4 de cada 10 persones ateses presenten, a més de l'addicció, un trastorn de salut mental. Durant aquest any, el servei també ha donat suport a 75 familiars de les persones en tractament. I Calella incorporarà a finals d'aquest mes un nou carrilet turístic 100% elèctric. El vehicle se sumarà als 2 que ja estan en servei amb l'objectiu de garantir una millor cobertura i mantenir la freqüència habitual de pas, especialment en cas d'avaries o incidències. El nou carrilet té capacitat per a 56 passatgers, és accessible per a persones amb mobilitat reduïda i manté la imatge dels 2 trens turístics actuals. L'Ajuntament ha destinat 360.000 euros a la compra del vehicle, una inversió finançada amb fons europeus Next Generation. I en clau general, destacem que la Comissió Europea ha proposat aquest dilluns suspendre fins al 2030 les sancions contra importadors de gas i petroli per incomplir les obligacions del reglament del metà de la Unió Europea que regula les emissions d'aquest gas. L'executiu comunitari justifica la decisió per la necessitat de garantir el subministrament de combustible pel conflicte a l'Orient Mitjà i les conseqüències del tancament de l'estret d'Hormuz. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts alguns núvols que aniran acompanyats d'ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 36 graus. Demà dimecres, les màximes baixen lleugerament entre 1 i 2 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
5: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giridets.

맞은 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시니까

0: Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut ha aprovat un nou model d'atenció genètica per al sistema sanitari públic de Catalunya. L'objectiu és garantir que tots els pacients tinguin el mateix accés a les proves i a l'assessorament genètic independentment del centre o del territori on siguin atesos. El nou model organitza l'assistència en tres nivells segons la complexitat dels casos i reforça la coordinació entre hospitals i centres especialitzats. També preveu l'ús de plataformes digitals compartides per gestionar les dades clíniques i genètiques de manera segura. Segons Salut, el sistema donarà resposta a malalties com el càncer, les malalties minoritàries o les cardiovasculars. I Arbúcies dona el tret de sortir d'aquest dijous a la Festa Major d'enguany amb el pregó de festes joves i un acte inaugural que inclou exhibicions de dansa, patinatge artístic i funky. El programa s'allarga fins i març amb una cinquantena d'activitats per a tots els públics. Entre els plats forts hi ha els concerts dels Catarres, la Ludwig Band i l'Orquestra Montgrins, també amb cercavila gegantera, festa de l'escuma, correbars o activitats esportives i familiars. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta per l'alt risc d'incendi forestal durant tota aquesta setmana i adverteix que el perill serà especialment elevat demà dimecres. Les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i el vent previst a finals de setmana mantenen la situació de màxim risc. Per això continuen actives les restriccions als municipis amb el nivell més alt del Pla Alfa i els bombers mantenen també reforçat el dispositiu d'emergències. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor es mantindrà tota la setmana i els termòmetres tocaran en sostre aquest dijous. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix aquesta calor intensa, tot i la baixada de temperatura entre 1 i 2 graus, situant-se entre els 31 i els 34. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'estiu.

0: Podcast a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
2: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Viabrea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Viabrea. Respira el cor del Montseny.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta.
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

0: bad.
1: Ateu.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Santa Coloma de Farners ja ha acabat les obres de la nova instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de la llar de jubilats que servirà per posar en marxa la primera comunitat energètica del municipi. La iniciativa permetrà que 20 veïns comparteixin l'energia generada per la instal·lació durant els pròxims 4 anys. La instal·lació compta amb 56 plaques solars i es calcula que produirà prop de 32.000 kWh anuals amb un estalvi de més de 15 tones de diòxid de carboni cada any. El projecte ha rebut una subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Girona. I l'Hospital Santa Caterina ha posat en marxa un nou protocol perquè els progenitors no s'hagin de separar dels seus nadons quan aquests hagin d'ingressar a la unitat de neonatologia. La mesura permet que la mare pugui estar al costat del nou nat fins i tot quan necessita una incubadora, sempre que la situació clínica ho faci possible. L'objectiu és afavorir el vincle afectiu, facilitar la lactància materna i reduir l'estrès que suposa un ingrés neonatal per a les famílies. I en clau general destaquem que Raül Moreno ha pres possessió aquest dilluns com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Durant l'acte al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha assegurat que el relleu és un canvi de conseller i no un canvi de polítiques i ha defensat la continuïtat de l'acció del govern. Aquest és el primer canvi en l'executiu d'Illa des de l'inici de la legislatura. Fins ara, Moreno ocupava la secretaria general del departament i es converteix en el primer home al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts ambient una mica més ennuvolat, tot i això la calor segueix persistint. Se situen valors entre els 32 a la costa i els 36 graus a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fesmés, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina.
6: T'espero. La vida i l'esperança.

0: Torna el Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 persones a Lloret de Mar han rebut tractament aquest any a Projecte Home per problemes d'addiccions. En total, l'entitat ha atès 153 persones de les comarques de Girona durant el 2025, un 38% més que l'any passat. La cocaïna continua sent la principal causa d'inici dels tractaments, seguida de l'alcohol. Projecte Home també alerta que 4 de cada 10 persones ateses presenten, a més de l'addicció, un trastorn de salut mental. Durant aquest any, el servei també ha donat suport a 75 familiars de les persones en tractament. I Calella incorporarà a finals d'aquest mes un nou carrilet turístic 100% elèctric. El vehicle se sumarà als dos que ja estan en servei amb l'objectiu de garantir una millor cobertura i mantenir la freqüència habitual de pas, especialment en cas d'avaries o incidències. El nou carrilet té capacitat per a 56 passatgers, és accessible per a persones amb mobilitat reduïda i manté la imatge dels dos trens turístics actuals. L'Ajuntament ha destinat 360.000 euros a la compra del vehicle, una inversió finançada amb fons europeus Next Generation. I en clau general, destaquem que la Comissió Europea ha proposat aquest dilluns suspendre fins al 2030 les sancions contra importadors de gas i petroli per incomplir les obligacions del reglament del metà de la Unió Europea que regula les emissions d'aquest gas. L'executiu comunitari justifica la decisió per la necessitat de garantir el subministrament de combustible pel conflicte a l'Orient Mitjà i les conseqüències del tancament de l'estret d'Hormuz. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, alguns núvols que aniran acompanyats d'ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 36 graus. Demà dimecres, les màximes baixen lleugerament entre 1 i 2 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial? Demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocento et pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, que està a punt de donar el tret de sortida a la seva festa major. Serà demà dimecres, dia 22, amb el pregó. També s'ha programat un correfoc i la batucada com a actes principals. Paral·lelament, a Blanes també comença l'ensorrat. A Lloret de Mar també estan de festa major, ho estan fins al 26 de juliol. Avui dimarts hi ha un concert de country a 7:45 del vespre a la Roca d'en Maig i dijous dia 23 s'han programat inflables d'aigua, festa de l'escuma i una missa de vigília de Santa Cristina. Anem cap a Calella amb el Festival NEC, que continua aquest divendres i dissabte 24 i 25 de juliol. En ambdós casos es farà al Parc del Mau, el divendres amb Sau i Blaumut i el dissabte amb Los Toreros Muertos i La Cabra Mecànica. I també a Calella aquest dissabte, Revetlla de Sant Jaume a partir de 8:45 del vespre, sopar popular amb espectacle familiar, concurs de fanalets fets a mà i sardanes es farà al Passeig de Manuel Puigverd. A Tordera segueixen les nits d'estiu al Casal de Joves, avui dimarts, dia 21, monòleg de Miguel Espejo. I el que també continua a Santa Coloma de Farners és els dimecres a la Fresca. Es fa tots els dimecres del mes de juliol i també d'agost a la plaça Farners. Demà dimecres, dia 22, concert de Beth Rodergas. Acabem i ho fem a Arbúcies perquè a partir d'aquest dimecres, dia 22, comença la festa major que durarà fins al dia 28 amb moltes activitats programades per tots els públics.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: de les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Superpollastre groc català 3 amb 35 euros al quilo, cap de mort 16 amb 50 euros al quilo, botifarra de porc 7 amb 50 euros al quilo, costella de porc 8 amb 25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut ha aprovat un nou model d'atenció genètica per al sistema sanitari públic de Catalunya. L'objectiu és garantir que tots els pacients tinguin el mateix accés a les proves i a l'assessorament genètic independentment del centre o del territori on siguin atesos. El nou model organitza l'assistència en tres nivells segons la complexitat dels casos i reforça la coordinació entre hospitals i centres especialitzats. També preveu l'ús de plataformes digitals compartides per gestionar les dades clíniques i genètiques de manera segura. Segons Salut, el sistema donarà resposta a malalties com el càncer, les malalties minoritàries o les cardiovasculars. I Arbúcies es dona el tret de sortir d'aquest dijous a la Festa Major d'enguany amb el pregó de festes joves i un acte inaugural que inclou exhibicions de dansa, patinatge artístic i funky. El programa s'allarga fins dimarts amb una cinquantena d'activitats per a tots els públics. Entre els plats forts hi ha els concerts dels Catarres, la Ludwig Band i l'Orquestra Montgrins, també amb cercavila gegantera, festa de l'escuma, correbars o activitats esportives i familiars. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta per l'alt risc d'incendi forestal durant tota aquesta setmana i adverteix que el perill serà especialment elevat demà dimecres. Les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i el vent previst a finals de setmana mantenen la situació de màxim risc. Per això continuen actives les restriccions als municipis amb el nivell més alt del Pla Alfa i els bombers mantenen també reforçat el dispositiu d'emergències. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor es mantindrà tota la setmana i els termòmetres tocaran en sostre aquest dijous. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix aquesta calor intensa, tot i la baixada de temperatura entre 1 i 2 graus situant-se entre els 31 i els 34. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información

0: l'habitatge que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
2: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
6: Ràdio Marina.
7: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
8: No hables de futuro, es una
9: l'avalen prop de 5 dècades, 6 àlbums en directe, 24 àlbums d'estudi i el proper 5 d'agost en ple estiu mediterrani. Serà al costat de la seva banda en el que segur serà un dels grans concerts de la temporada. Loquillo, un veterà, Teo, fuerte i formal, que de ben segur tocarà temes emblemàtics com un dels seus himnes, Cádiz solitario. El 6 d'agost, un immortal. Aquest és el nom del nou àlbum i de la nova etapa artística de Joan Dausà. És el cinquè de la seva carrera. Comptarà amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l'altura de les grans ocasions. I seràs testimoni d'un salt endavant a la carrera professional d'en Joan Dausà. Aquesta nova gira és una de les més esperades del panorama musical català. I després de gairebé 2 anys sense oferir concerts de gran format, no et pots perdre aquest directe immortal, el de Joan Dausà.
4: Mar d'Estiu.
9: L'Antoni José arriba al Festival Mar d'Estiu. L'artista cordobès ha triat aquest escenari per fer-nos gaudir d'una nit d'estiu amb les cançons del seu esperat nou àlbum. Sonaran temes com La Noche Perfecta, temes que han marcat una clara evolució cap a un pop-rock energètic, fresc i lluminós. L'Antoni José tornarà a demostrar per què és una de les veus més admirades i respectades de l'escena actual. Ho farà el proper 7 d'agost.
4: Mar d'Estiu.
9: Només 3 dies més tard, el 9 d'agost, el gran pioner i màxim exponent del rock a Espanya. Parlem de Miguel Ríos. Una trajectòria de més de 65 anys i milions d'àlbums venuts. Una veu que ha signat himnes generacionals com l'Himno a l'Alegria i l'històric Rock en Ríos, l'àlbum en directe més exitós de la història de la música a Espanya. Tens l'oportunitat de veure tot un mite de la música que arriba al Festival Mar d'Estiu dins la seva nova gira El Último Vals. Miguel Ríos, en un format electroacústic on el rock i el country es troben, demostrant una vegada més per què continua sent la figura més genuïna i respectada de la nostra escena.
7: No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Sant Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Santa Coloma de Farners ja ha acabat les obres de la nova instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de la llar de jubilats que servirà per posar en marxa la primera comunitat energètica del municipi. La iniciativa permetrà que 20 veïns comparteixin l'energia generada per la instal·lació durant els pròxims 4 anys. La instal·lació compta amb 56 plaques solars i es calcula que produirà prop de 32.000 kWh anuals amb un estalvi de més de 15 tones de diòxid de carboni cada any. El projecte ha rebut una subvenció de 30.000 euros de la Diputació de Girona. I l'Hospital Santa Caterina ha posat en marxa un nou protocol perquè els progenitors no s'hagin de separar dels seus nadons quan aquests hagin d'ingressar a la unitat de neonatologia. La mesura permet que la mare pugui estar al costat del nou nat fins i tot quan necessita una incubadora, sempre que la situació clínica ho faci possible. L'objectiu és afavorir el vincle afectiu, facilitar la lactància materna i reduir l'estrès que suposa un ingrés neonatal per a les famílies. I en clau general destaquem que Raül Moreno ha pres possessió aquest dilluns com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Durant l'acte al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha assegurat que el relleu és un canvi de conseller i no un canvi de polítiques i ha defensat la continuïtat de l'acció del govern. Aquest és el primer canvi en l'executiu d'Illa des de l'inici de la legislatura. Fins ara, Moreno ocupava la secretaria general del departament i es converteix en el primer home al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts ambient una mica més ennuvolat, tot i això la calor segueix persistint. Se situen valors entre els 32 a la costa i els 36 graus a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Viabrea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Viabrea. Respira el cor del Montseny.

0: Per tu, que l'estiu fa senderisme. I per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Va, vinga, selfie.
4: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 persones a Lloret de Mar han rebut tractament aquest any a Projecte Home per problemes d'addiccions. En total, l'entitat ha atès 153 persones de les comarques de Girona durant el 2025, un 38% més que l'any passat. La cocaïna continua sent la principal causa d'inici dels tractaments, seguida de l'alcohol. Projecte Home també alerta que 4 de cada 10 persones ateses presenten, a més de l'addicció, un trastorn de salut mental. Durant aquest any, el servei també ha donat suport a 75 familiars de les persones en tractament. I Calella incorporarà a finals d'aquest mes un nou carrilet turístic 100% elèctric. El vehicle se sumarà als 2 que ja estan en servei amb l'objectiu de garantir una millor cobertura i mantenir la freqüència habitual de pas, especialment en cas d'avaries o incidències. El nou carrilet té capacitat per a 56 passatgers, és accessible per a persones amb mobilitat reduïda i manté la imatge dels 2 trens turístics actuals. L'Ajuntament ha destinat 360.000 euros a la compra del vehicle, una inversió finançada amb fons europeus Next Generation. I en clau general, destacem que la Comissió Europea ha proposat aquest dilluns suspendre fins al 2030 les sancions contra importadors de gas i petroli per incomplir les obligacions del reglament del metà de la Unió Europea que regula les emissions d'aquest gas. L'executiu comunitari justifica la decisió per la necessitat de garantir el subministrament de combustible pel conflicte a l'Orient Mitjà i les conseqüències del tancament de l'estret d'Hormuz. I al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, alguns núvols que aniran acompanyats d'ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 36 graus. Demà dimecres, les màximes baixen lleugerament entre 1 i 2 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: de juliol arriba la Festa Major de Sant Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Departament de Salut ha aprovat un nou model d'atenció genètica per al sistema sanitari públic de Catalunya. L'objectiu és garantir que tots els pacients tinguin el mateix accés a les proves i a l'assessorament genètic independentment del centre o del territori on siguin atesos. El nou model organitza l'assistència en tres nivells segons la complexitat dels casos i reforça la coordinació entre hospitals i centres especialitzats. També preveu l'ús de plataformes digitals compartides per gestionar les dades clíniques i genètiques de manera segura. Segons Salut, el sistema donarà resposta a malalties com el càncer, les malalties minoritàries o les cardiovasculars. I Arbúcies es dona el tret de sortir d'aquest dijous a la Festa Major d'enguany amb el pregó de festes joves i un acte inaugural que inclou exhibicions de dansa, patinatge artístic i funky. El programa s'allarga fins dimarts amb una cinquantena d'activitats per a tots els públics. Entre els plats forts hi ha els concerts dels Catarres, la Ludwig Band i l'Orquestra Montgrins, també amb cercavila gegantera, festa de l'escuma, correbars o activitats esportives i familiars. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta per l'alt risc d'incendi forestal durant tota aquesta setmana i adverteix que el perill serà especialment elevat demà dimecres. Les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i el vent previst a finals de setmana mantenen la situació de màxim risc. Per això continuen actives les restriccions als municipis amb el nivell més alt del Pla Alfa i els bombers mantenen també reforçat el dispositiu d'emergències. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor es mantindrà tota la setmana i els termòmetres tocaran en sostre aquest dijous. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres segueix aquesta calor intensa, tot i la baixada de temperatura entre 1 i 2 graus situant-se entre els 31 i els 34. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Bona nit i bona hora. El rellotge marca les 9 i pràcticament 4 minuts i comença el quilòmetre zero. El teu refugi diari a Ràdio Marina. Fins les 10 de la nit tenim una horeta pràcticament sencera per desconnectar de tot, oblidar-nos del grup de WhatsApp de la feina o de l'estrès dels exàmens del curs que ja hem deixat enrere i gaudir tots plegats de la millor música en català. Avui hem preparat un viatge musical on tothom hi té cadira. Tant si ets dels que encara recorda com es rebobinava un caset amb un bolígrafí, com si et passes el dia fent scroll a TikTok i compartint llistes de reproducció de música urbana. Aquest és el teu programa, perquè amb nosaltres podràs conèixer el panorama de la música en català d'ahir i també d'avui. I arrenquem ara amb la música que ja sona de fons. Ells són els màxims representants de l'optimisme rural. Optimisme, que no em sortia bé la paraula. Si teniu més de 45 anys, segur que quan sentiu la paraula rock and roll penseu en el mal d'esquena de l'endemà d'un concert. Oi? Catarres.
8: De

0: teatre, fes-ho. Home,
1: no, però ara sí que ho fem teatre.
2: Els catarres que s'inventen un subgènere, el rock festiu, que es pot fer amb una guitarra acústica, molta energia i rock and roll catarrí. Sabíeu que el grup va néixer gairebé per un accident a Aigua Freda? Al principi feien servir una caixa de cartró com a percussió als assajos. Van passar de la música feta quasi a mà a omplir pavellons sencers. I ho han aconseguit amb temes com aquest, rock and roll. Para bé l'orella que els tindràs actuant amb un piló de festes majors. Per exemple, aquest divendres 24 estaran a Barraques de la Festa Major d'Arbúcies. I el divendres 31, doncs, aniran cap a la Festa Major de Cabrera de Mar. I també són els caps de cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols el 3 d'agost. Però de moment aquest divendres, Arbúcies. Que segur que la lien molt, molt grossa. Segueixes el quilòmetre zero d'estiu. Bé, un programa que acabem de començar i que t'acompanyarà, com ho fem cada dia, de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit. I a veure, fem recompte generacional abans de sortir de casa. Mòbils, claus, cartera i les ulleres de llegir, que molts ja no veiem tres en un burro. Els lleidatans Sexeni ens porten l'himne oficial de qualsevol persona que pateix un atac de pànic abans d'anar de tancar la porta de casa i sortir al carrer. El seu pop urbà enganxa tant com la calor de Ponent.

Van presentar el seu aclamat nou disc el 13 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i han actuat fa poquet també a Arenys de Mar i segueixen de gira aquest estiu. Sexeni, Mòbil, Claus i Cartera. Una cançó fresquíssima al quilòmetre zero.

0: Els membres del grup es van conèixer als patis de l'Institut de Lleida i van gravar el seu primer disc, els seus primers temes, amb un ordinador portàtil vell i molta paciència.
1: Sols mòbil, claus i cartera, sols mòbil, claus i cartera.
0: Com molt aquest, eh?
1: Sols mòbil, claus i cartera, sols mòbil, claus i cartera, sols mòbil, claus i cartera.
0: 4 minuts i arribarem a 9:15 de la nit. Seguim molt més pausadets. El quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina. Agafem els mocadors, perquè arriba el moment nostàlgic de la nit. El mestre Manu Guix agafa el clàssic atemporal de Lluís Llach i li dona el seu toc personal al piano. Una cançó que ens recorda que, a certes edats, l'única sort que demanem és que el sopar no ens repeteixi a les 3 de la matinada. Que tinguem sort!

I ara al quilòmetre zero viatgem una mica enrere en el temps, cap als anys 2000. Amb Pastora, que ens porta Quan es faci fosc, ideal per aquesta hora de la nit, un quart de deu. Una joia del pop electrònic elegant i que comença a refrescar ara mateix en una terrasseta. Penses, ui, potser m'aniria bé agafar una rebequeta, cosa que aquest estiu...

Quan es faci fosc, original del Sopa de Cabra, amb la veu d'aquesta formació, els Pastora, un grup liderat per Dolo Bertran i la seva veu hipnòtica, sempre va destacar per combinar la música amb les arts visuals creades pel tàndem dels germans Riba. La Dolo, a més de ser cantant, és una reconeguda actriu de tele i de teatre. I ha estat un dels temes que hem triat al quilòmetre zero d'avui. Una cançó que té una lletra poètica brutal. I seguim al quilòmetre zero. Ara et preguntem, qui no voldria tirar enrere, per exemple, a l'època en què podíem sortir de festa fins a les 6 del matí i treballar l'any?

si necessiteu una dosi, una injecció de vitalitat, els doctor Prats des del Vallès són els vostres metges de capçalera al quilòmetre zero. Amb aquest tema lliure, doctor Prats ens proposa enviar mal de caps a fer punyetes directament.

Els doctor Prats, que ens conviden a ser lliures, lliures fins i tot de respondre als missatges de feina del grup de WhatsApp fora de l'horari laboral. Sabeu com van començar? Doncs ho van fer el 2015, llançant el seu primer disc sense haver fet mai cap concert junts en directe. El van enregistrar íntegrament des de casa de forma virtual. I tenim entès que actualment estan en un període de descans dels escenaris principals i en preparació de nou material. Des de Terrassa, amb aquest ritme brutal, el tema Lliure, doctor Prats. I ja ens espera d'aquí un 3 i no res, la Su molt més calmadeta, això sí.

Déu-n'hi-do la gira que ha fet aquests darrers mesos. Ha estat a Vinaròs, ha estat a València, Màlaga, Granada, Madrid. El dia 7 d'agost estarà a Menorca. I atenció, perquè estarà al Posidònia Fest el dissabte 5 de setembre presentant els seus èxits. Su! Aquí teníem el tema una altra vegada. Un minut i estarem ja a 2:15 de la nit. Ara li toca el torn a Oques Grasses.

0: Oques grasses, els de Roda de Ter són autèntics filòsofs de la quotidianitat. Amb Amiga de Ningú, Oques grasses barregen ritmes festius amb unes lletres que et fan pensar mentre balles a la cuina en pijama. Josep Montero, el cantant abans de viure de la música, jo crec que treballava de lampista, eh? Sens dubte, ara arregla l'ànima de la gent en lloc de les canonades. I atenció, perquè han decidit que ens deixaran almenys temporalment. Oques grasses ha anunciat el seu comiat definitiu dels escenaris aquest any. Faran una fita mai vista a la història de la música catalana, exhaurint 4 dates consecutives a l'Estadi Olímpic Lluís Companys els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. 220.000 persones, ni més ni menys. Déu-n'hi-duret. Seguim al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Cada dia de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, la millor música en català per tu. I continuem amb els germans Serrasolses, els Ginestà, que ens porten al romanticisme del segle XXI. Però aquest és apte per a totes les edats i per a tots els cors. Es diu el tema Perdre el cap. Una sensació de bogeria.
1: Eva, no sé en qui m'he convertit. Diré de cop el que mai t'havia dit. Et veig després, aquesta nit.
0: Feta cançó amb Ginestà.

Els Ginestar, el nom del grup, ret homenatge, per cert, a l'escriptora, periodista i militant antifeixista catalana Marina Ginestar, famosa per una icònica fotografia de la Guerra Civil. El grup de Sant Andreu està plenament actiu aquest estiu 2026, actuant a tort i a dret.

0: conjuntament amb Juan Magán. I aquest tema, un petonet. Aquest any els The Tyets estan en una gira que ja és internacional i de grans formats, després de passar a principis d'any per sales mítiques com el Exil de Zúrich o The Cavern a Liverpool. Déu-n'hi-do, eh? Aquest estiu estan recorrent els grans festivals de Catalunya com el Cruïlla o els Sons del Món. I avui també han passat pel quilòmetre zero de Ràdio Marina.
1: Estàvem els dos i no ens faltava res més perquè amb tu tenia tot.
0: Aprofitem per llançar petonets musicals a tothom. I ara ens posem molt més solemnes. Una altra versió del Sopa de Cabra. Beth, podré tornar enrere.

Excel·lent versió del Podré tornar enrere. Una preciosa cançó del Sopra, aquí amb la veu de Beth. Una Beth que, per cert, demà mateix estarà en concert, demà 22 de juliol, a les 10 de la nit a la plaça Farners. Un concert gratuït, acompanyada dels Combos. Fa poquet també va estar en concert a Mataró. I també anomenar que molt properament el Sopa de Cabra estaran en concert l'1 d'agost, concretament, al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Un munt de dates de concerts ben farcidets aquest estiu 2026. I seguim al quilòmetre zero. És el torn d'una cançó molt refrescant perquè parla de bicicletes, i és que, clar, estiu i bicicletes són sinònims, pràcticament. Relaxem les pulsacions amb la delicadesa dels Blau Mood. El seu tema Bicicletes ens convida a passejar sense fressa, sense nerviosisme, gaudint dels petits paisatges. Una cançó perfecta per tancar els ulls

Jo, tot escoltant-los, m'imagino pedalejant per un camí de ronda de la Costa Brava, sense pressa i sense massa pujades pronunciades, sisplau. Sabíeu que el so dels Blau Mood, aquest so característic que té el grup, es deu a la presència d'un violoncel i un violí com a instruments fixos en una banda de pop? Això els dona aquest toc clàssic, inconfusible i meravellós. Els Blau Mood, que estaran aquest divendres, dia 24 de juliol, al Parc del Mau de Calella, dins un doble concert que serà brutal, imprescindible, juntament amb el Sau, per no perdre-s'ho, eh? Recta final del quilòmetre zero d'estiu. Ara uns minuts amb Gertrudis.

Els pares de la rumba catalana moderna s'uneixen amb la rebel·lia de Bones Twice. Gertrudis ens porta aquest T'he imaginat tant. Un ritme perfecte per moure els peus sota la taula de la terrassa mentre esperes que et portin les braves i la cerveseta ben freda. Els de la Garriga, que van ser dels primers grups de la seva fornada en incorporar un violí de manera totalment festiva, amb cançons com aquesta. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Ràdio Marina. I ara una altra combinació de titans. Sidani i els Love of Lesbians, amb aquesta meravella. El pop psicodèlic de Sidoní s'ajunta amb la intensitat de Love of Lesbians.

Està clar, si tu somrius, tot anirà molt millor. Una cançó que té tota una història al darrere. Va ser original de Charles Chaplin, el Smile. El 1936 la va compondre inicialment com un tema instrumental per a la banda sonora de la seva mítica pel·lícula Modern Times. I després, el 1954, la va interpretar Nat King Cole, ja amb música, amb lletra, vull dir. I aquí escoltàvem aquesta versió meravellosa en català del Sidoni i dels Love Homes Lesbian. Somriu. Radio Marina. 8 minuts i les 10 de la nit. De sol a sol. Un dels ritmes festius dels Charango, també convidats al quilòmetre zero. Fresquíssim, de Ràdio Marina.

Avui hem estat molt ballarucs, molt ballaruques amb el programa d'avui, amb el quilòmetre zero. Del xarango amb el de sol a sol, a punjar la banda neon i els passos prohibits. Un himne definitiu per tots aquells que quan surten a la pista de ball fan moviments que haurien d'estar prohibits per la Convenció de Ginebra. Llavors, si us fa mal tot plegat el matí següent, la culpa serà d'ells. Vinga, posem-hi una mica de banda neon.

Doncs podem veure els Banda Neon, o millor dit, escoltar-los el divendres 31 de juliol al barri de Can Cornet de Pineda de Mar, dins el cicle Estiueja't. I hem triat aquest Els Passos Prohibits, una de les seves cançons refrescants d'estiu.

El que s'ha acabat és la seva cançó, però encara ens en queda una per dir adéu al programa d'avui, acomiadar el quilòmetre zero d'estiu. Salutacions a qui t'ha fet costat, que hem compartit aquesta horeta, ja saps, de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit. El meu nom és Marta Fuera Pons. Se'ns ha passat l'hora circulant a tota velocitat per les zones de la ràdio, oi? Això és el que té a juntar la millor música en català amb la gent que en sap gaudir. Tingueu l'edat que tingueu. Hem connectat clàssics amb nous ritmes i hem mogut també el cos una mica en compte amb les lumbars, els més veterans, sobretot, i sense cremar el mòbil, els més babies. I ara us deixem amb la bona música de Ràdio Marina, però abans de dir-vos adéu del tot, tenim preparada una cançó de la formació de Canet de Mar, Filippo Landini. Amb un tema que es diu Bons Moments, que és el que hem passat plegats tota aquesta estona al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Apa, adéu-siau! Que tingueu bona nit, salut i música. Aquí van els Filippo Landini. Fins demà. Adéu-siau.